La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.

la música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: When I first saw you.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: attaccarlo.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Save the world.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

el riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

quedas las mismas.

arriba. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot, tot s'anirà.

0: Ποτές.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
3: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
4: no,
3: no em
4: dono
3: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
5: Clar, jo vés al bar.
3: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
6: Clar, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
7: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
8: Ara però les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
1: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
1: Matrícula.
9: 62.480.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al...
10: Són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
12: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
10: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
13: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
10: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
13: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
14: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
10: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
13: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
10: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
13: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle que vol.
10: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
15: Els blaugranes van imposar l'Athletic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
10: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
13: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
10: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
16: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona, i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les 4 diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
0: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les 4 diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
4: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
0: L'acord ha estat molt celebrat per les 4 diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
5: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
0: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
10: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
18: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
17: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
19: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente.

0: gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
2: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
4: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passen gairebé 10 minuts de les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
7: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
6: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
2: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
8: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
9: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
8: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
10: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
8: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
10: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
8: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
2: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega, als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
5: Notícies en xarxa.
2: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 30 anys.

0: 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
1: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
2: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
3: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
2: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
1: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
0: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
1: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
4: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
5: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
4: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
1: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
0: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
1: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabant les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
7: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
6: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
8: Notícies en xarxa.
1: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
9: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí els carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
10: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que s'assegui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
11: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
10: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
0: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
1: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
0: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
1: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany serà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
13: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
12: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
1: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
0: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
1: Allà hi tenim la Maria Samblàs, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
15: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
14: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga en muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curious Gabinet de Curiositats.
1: Gràcies, Maria. I ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un match on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
17: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
16: ¿Qué? Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
18: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días. Es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
16: En bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
20: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
19: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
16: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bol.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
1: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
1: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
4: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i a més la por d'aquest segon desbordament.
1: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
1: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
4: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
1: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
6: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
1: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
4: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
1: La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les 4 diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
8: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestí de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
3: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
8: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
9: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
8: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
1: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
7: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
7: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
7: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
4: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
4: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
2: Notícies en xarxa.
1: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de 1.500 les persones mortes i més de 3.000 i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
1: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
4: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
1: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
15: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
16: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
15: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
1: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
4: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
1: Canal T, Dani Camacho.
17: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
18: Va haver fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
17: En el cas de la Mella, la previsió també és positiva, especialment el regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
1: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
19: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
20: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin les puguin portar a vendre aquí.
19: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
2: Notícies en xarxa.
4: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9 FM, Guillem Sánchez.
21: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
22: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
23: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
22: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
4: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
1: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
4: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
1: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
3: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
0: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
1: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
6: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
9: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció, per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
6: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
9: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva, això era ajudar al pròxim.
6: La ruta del moviment espiritista a Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
24: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
25: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
24: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
26: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter clau en les eliminatòries prèvies va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
24: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet avui, es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperoni Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
7: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
5: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilion.
24: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
1: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love and I ain't never really want for nothing but you.
1: Radio Caldas, 107.8.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
4: Oh, mamma mia, mamma mia!
3: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: qué importa que no pueda pasar más. Si es un delirio, no voy a esperar. Esta noche dame todo ya.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tria la vida. Tria una feina. Tria una carrera. Tria una família. Tria un televisor gran que t'hi cagues. Tria rentadores, cotxes, plataformes de contingut i roba de cuina. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell cagant-te i pixant-te a sobre en un asil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la riota?
1: Bona nit, amics i amigues. Tornem un dimecres més al nostre estudi, un dimecres més fent història en aquest petit i preuat temple, en la setmana on Rosalía està en boca de tots i de tothom, i ja no sabem si està bé, si està malament o si ens dona completament igual el que ha fet. En la setmana també on Leo Messi feia somiar a molts culers sobre una despedida com Déu humana declarant amor etern al Barça, fins i tot alguns parlaven sobre un Last Dance. En la setmana on Mazón tornava a fer el ridícul i la Comunitat Valenciana anomenava, sembla ser, un nou president anomenat Juanfran Pérez, nom d'inquisidor. Nosaltres ens tornem a veure a la Riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Àlex Agudinain. Els piuets, Nil Hernández, hijo de Hernando. I a la realització, el gran Pol Sedó. Avui tenim amb nosaltres una icona de la música d'aquest país, al qual segurament, com a tots els artistes, li hem encomanat missions molt per sobre del simple fet de fer música. Ens va fer créixer amb el rock català a les venes i ara ja fan 40 anys perquè la vida passa molt ràpid i la música i la seva evolució és una de les nostres, de les mostres més evidents de que el tren del temps no frena, sinó tot el contrari, t'atropella. Ara sí, rebem el nostre convidat com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana.

0: Bé, ara que gràcies al nou disc de la Rosalia, Aliança Catalana i Vox està tan de moda el catolicisme, suposo que tots sabreu que, com diu la Bíblia, els camins del Senyor són inescrutables. No saps cap on van, una mica com els missatges de Leo Messi Instagram, la relació d'Andy Lucas o les receptes de cuina del pare de la Minya Mal. I en el cas dels camins dels membres convençudament ateus d'aquest programa, això no ha estat una excepció, perquè cap de nosaltres hagués pogut imaginar ni en el millor dels nostres somnis que ens estaven esperant uns camins tan vora les estrelles. Estrelles de tot tipus, s'ha de dir. Estrelles del TikTok, estrelles de l'humor, estrelles de la comunicació, estrelles de l'esport, de la conspiració i fins i tot del consum de cocaïna. Abraçada forta a Paco el Fiestas. I en el cas d'avui, estrelles de la música catalana. Avui un d'aquests camins que ens hem de fer sols i sovint tremendament borratxos ens ha portat davant d'una icona del rock català. Una persona nascuda a una ciutat que es troba entre Blanes i Cadaqués si vas per l'AP7 en comptes de la C31. Una persona que, tot i ser de l'Empordà, sembla que la tramuntana no l'ha deixat tan tocat de l'ala com a Carles Puigdemont, l'autèntic boig de la ciutat, aquell que sempre deia que la matinada la declararia, però cap al migdia ja l'havia anul·lat. Avui rebem en aquest radiofònic far de l'oest del Baix Llobregat a Gerard Quintana, a qui prometem donar-li amor si ell promet tornar-nos-el. Català i escriptor català, que tots coneixereu per ser líder d'un dels millors grups de la història de Catalunya, el Sopa de Cabra, un grup de rock que amb la seva música va obrir la ment de molts catalans orfes de referents musicals nacionals i amb el seu nom van obrir també la ment de molts pagesos que van valorar la possibilitat de fer sopa amb les que fins llavors només havien valorat fer l'amor o formatge. Bé, ara sí, Gerard Quintana, benvingut a la Riota, un lloc on els teus somnis no t'estan esperant, on t'asseguro que mai trobarà ningú el seu príncep blau, un humil programa que des de fa... que es fa des d'una sala mig buida on generalment venen octogenaris buscant un somni, fugint del dolor d'esquena, un podcast on si et va bé, això sí, sempre sense enganys, et prometo que ens ho passarem bé, una joia de la radiodifusió alternativa feta per 6 idiotes que gràcies a la teva presència avui durant una estona seguirem somiant.
1: Bona nit, Gerard, com estàs?
2: Bé, home, uf. En família.
1: Sí,
2: ja som sento així. Sí.
0: Que ràpid, eh?
2: No, vull dir que subscrip tot el que heu dit.
1: Ha vingut la tieta del Marc a buscar-te a casa, a més, no? Família.
2: Tota família. Sí. Genial, anava xiu-xiuejant, no sé què deia. però...
1: Ha sigut guapo, eh? Bueno, sí. Hi ha imatges de com el Gerard ha pogut arribar al nostre estudi. Estàs content?
2: Molt content.
1: Sí? Content de tenir-nos aquí amb nosaltres.
2: Sí, sí. Encara que no tingui motius, estic content.
1: Sí, no. Perfecte. Ara ho analitzarem. Vosaltres com esteu, nois?
0: Contentíssim.
1: Sí?
0: Sí, no donaré els motius, però contentíssim.
1: Tu, Àlex, com estàs?
3: Molt content, la veritat.
1: Joder, no, això acabarà fatal, tios. Perquè, vull dir, rendim sempre per sobre les nostres possibilitats quan estem en moments...
0: Sí, de fet, mai havíem estat tots tan contents.
1: No, passarà alguna cosa, però bueno. Sí.
2: No ens relaxem, que ens fotran 3 gols a la primera part.
0: Ara.
1: Exacte. Gerard, sempre els hi preguntem als convidats, de l'1 al 10, grau de felicitat. Content és una cosa, feliç segurament és una altra.
2: Sí, és creixent el grau. Vale. Vull dir que...
3: Acabarem millor, no?
2: Sí, de petit hauria posat un 3, vale. I ara ja estic amb un 7.
1: Ah, ostres,
2: jo crec que anem cap a un 10.
1: Quan... Molt bé. Però sí. El 10 què és? El dia que la...
2: El dia que la dinya, la silla, no? Ves cap a la llum i... Déu.
3: Això diuen, que això és un 10.
2: Sí,
3: eh?
2: sí. Jo crec que sí. Que
3: va... Diuen que és una sensació...
2: Sí.
0: Bueno, diuen que és com l'heroïna.
1: Ah, sí?
3: No l'he provat, Marc, però...
1: Però qui ho diu, això? Perquè,
0: clar, la gent que obre és l'heroïna.
1: Ja, però no s'ha mort aquella gent, no?
0: No, clar.
1: Clar, no ho ha pogut explicar.
2: Clar, jo no m'he mort, però no ho sé, però... Però el meu pare sí que va tenir un... Amb una operació va tenir una aturada cardíaca després d'anar al postoperatori, a l'habitació, i se li va aturar el cor, i ell explica que es va veure des de... Ho va veure tot, que com que s'anava lavant des de l'habitació i que no volia tornar i que la meva mare va fer tornar contra la seva voluntat.
0: Sí, has de fregar el tot.
2: Exacte. I el van reanimar i es va tornar una bona persona, va canviar el caràcter. I que els meus nebots van tenir una sort al·lucinant. De sobte van tenir un avi amorós i tal.
1: Clar, li podria haver agafat abans, no?
2: Sí, exactament.
0: Quan tornaves a l'institut, no?
2: Sí, sí.
3: I haig de dir que ma mare també em faria tornar, eh? Sí. I més amb el que tornés.
1: Des de luego. Bé, Gerard, nosaltres som la Riota i segons el diccionari Riota significa riure, rialles que provoca una persona o cosa ridícula, i sempre li preguntem al convidat que ens digui o ens expliqui quan en algun moment de la seva vida s'ha sentit una riota, s'ha volgut fondre, ha volgut morir-se del sentiment que tenia dins.
2: He tingut molts, eh?
1: Algun titular,
0: és,
1: algun...
0: És un triomfador, no pot ser tants.
2: No, clar, bueno, però perquè...
1: S'ha exposat molt, eh?
2: Perquè el grau ha sigut creixent, però... No. Però sí... Què n'explico, una o dos?
1: Dos. Sí. Podem acabar el programa aquí, fins i tot.
2: La primera va ser una vegada que vaig caure en... O sigui, estava a França, vaig anar a veure el meu avi, que estava a l'exili, i allà no tenien vàter a dintre de casa, no? Aleshores, bueno, per mi això era problemàtic.
0: Home, per qualsevol...
2: Sí, hi havia la comuna que estava al final del jardí, hi havia allà un forat de terra, i t'havies de...
1: Hòstia.
2: De flexionar les cames, saps allò? Com...
0: Fer una sentadilla, no?
2: Fer una sentadilla.
1: Això em va passar a Xangai, a mi.
2: I ens vam tirar allà dos o tres setmanes. I vaig aguantar 10 dies sense anar al bat.
1: Uau!
2: Sí.
1: Uau.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Clar, i allà, i ostres, i pam, i sonava el Tour de França i tal, i jo donant voltes per la casa, per tant... I al final vaig anar-hi...
3: Sonava el Tour de França? És una...
2: No, vull dir que senties la ràdio o sí, tal, sí, qual, era tot aquest
1: escenari. Era França, era...
2: I jo pensava, jo només vull seure'm tranquil·lament, no?
1: Clar.
2: I vaig anar a la comuna finalment, que no podia més, i bueno, clar, tenia un tap que te cagues, i bueno,
0: es va embussar tot, no?
2: Em vaig desmaiar i vaig caure dintre del forat. I la meva mare que
0: com era el forat?
2: Un forat d'aquests, no, un forat, o sigui, un forat, i jo tenia 5 o 6 anys.
1: Uau.
2: I la meva mare, que sempre m'estava vigilant, perquè sempre m'estava fent alguna, va petar la porta i em van treure allà amb merda fins al coll. O sigui, als 5 anys estava amb merda fins al coll. I recordo allà, em van fotre amb un safreig i tot, veïns mirant-me, i jo ple de merda i em anàvem fregant.
3: Ara entenc que la teva felicitat era un 3.
1: I ara no sé si vull sentir la segona.
2: No, la segona va ser el primer cop que vaig sortir a un escenari en públic, que havia pagat una entrada. Jo feia teatre amateur. Com a bon tímid que havia sigut, doncs vaig fer aquest pas, no? I fèiem Ricard III. I havia de fer, sí, de Shakespeare, i havia de fer, feia de missatger, saps allò? O aguantava la llança. O aquest tipus de coses. I feia, em van donar ja un paper de missatger amb dues frases. Una frase.
1: L'enemic ha creuat el gol d'Invernès.
2: No, que deia...
0: Aquí té la carta.
2: Senyor, us porto un missatge del duc de Yorkshire, saps?

0: No em tornarà a passar mai més. S'ha de respirar.
1: Mai s'ha de veure el tio. Dóna'm el puto missatge de Yorkshire. Sí,
0: exacte, no?
1: Sí, increïble. Sí.
0: Bueno,
1: pues,
0: moltes.
2: Són molt bones, molt bones.
1: Sí, la veritat és que...
3: Bueno, en les dues molta merda. Vull dir.
1: Exacte, ens han contactat moltíssim.
0: És veritat.
1: I ara per començar a entrar en el món de les seccions de la Riota, entrem amb el caixa o faixa de l'Àlex. Endavant. Àlex, què ens portes?
2: Doncs el caixa o faixa, com sempre.
1: Sí, sí.
2: Gerard,
1: no, per si algú s'ha enganxat avui.
2: Ah, vale. Sí, un familiar.
1: Sí, exacte.
2: Benvingut al Caixa o Faixa, vale? El format és molt senzill perquè et donaré dues opcions o et posaré en dues tessitures. M'hauràs de triar una i justificar la resposta, vale? No et faré triar entre el cel i la terra, però sí que podrem confirmar si de debò has viscut dues vegades. Estàs preparat? Has pillat la referència,
0: no? Els dos indirectes.
2: Les dues, no? És que aquests no s'han informat.
0: El primer llibre que vaig escriure...
3: Sí, no. Bueno,
0: entre el cel i la terra.
3: El tinc molt present.
0: I el segon era l'home que va viure dues vegades. Que,
3: tu no vas fer els pilars de la terra, no?
0: No.
1: Jo vaig ser que era l'home que treballava fent de gos.
0: No.
2: Vale. Doncs, tots preparats?
3: Sí.
1: Mai com avui.
2: Com tens moltes aficions i molts hobbies, has sigut cantant, però actor o escriptor? Has fet les dues? Clar, després de l'anècdota.
3: Sí, després de l'anècdota és veritat que, clar.
2: No, però que t'hagués agradat. Bueno, tu respon i justifica.
0: Escriptor. Escriptor, sí.
2: Que has explicat abans.
0: És sentit. El que volia fer jo d'entrada, de ben petit, i vaig tenir la sort de créixer damunt d'una llibreria plena de llibres que regentava el meu oncle, i era el meu refugi. I allà, uau, cada llibre era una aventura brutal. Estava ple de gent a la qual li donaves vida llegint-lo, no? Actor, vaig estudiar per actor. Vaig entrar a l'Institut del Teatre i tot.
1: Hòstia.
0: I, esclar, a mi m'agrada fer de mi. Saps què vull dir?
2: Sí, com el Joan.
3: I com el Santiago Segura.
0: Sí, i d'alguna manera també no m'agrada tenir amo, no? I en el...
3: Bueno, però amb el director és complicat per...
0: En el director i en el text, fins i tot.
3: Sí.
0: Ets,
1: tens, o sigui, un paper.
0: És deixeble, o sigui, estàs obligat.
2: Sí, no,
3: igual
2: clar.
3: Monòlegs, no?, que ha sigut potser...
2: Sí,
3: la...
2: clar,
0: bueno, el Pepe Rubianes era el meu heroi, per
3: doncs
0: exemple.
3: Mira.
0: Més teníem amistat i ningú m'ha fet riure tant com ell. I era aquesta llibertat que estava organitzada i mesurada i que la sabia portar amb aquell art, no? Però allò sí que és un plaer, no?
3: Sí, sí.
0: Pujar a l'escenari i
2: seria
0: ruixar.
2: Seria molt greu canviar-li el text de Shakespeare perquè Sargent de la Mugueta no refereix.
3: Sí, perquè li sembla aquí, que...
0: Només me'n recordo sempre que em diuen allò de provar el micro, saps que vas a un lloc, o sí. Aquí no m'han fet provar el micro.
1: No.
0: I dic allò de mereixia la mort i les vostres gràcies han obrat amb prudència durant un càstig exemplar capaç d'espaordir els traïdors. No n'esperava res poder des dels seus lligams amb Mr. Short. I això era del Ricard III, perquè al final vaig fer un monòleg, també.
3: Ah, perquè t'anava a dir, no sabies dir la frase aquella i
1: això.
0: Vaig anar evolucionant.
3: Clar.
0: Però no era el meu text, del meu text no me'n recordo res. Era el que...
1: El que volies fer.
0: Era el peu. Quan sentia això, jo sortia a l'escenari. I només me'n recordo del peu, que no era el meu text, sinó el que deia un personatge.
1: Clar,
0: i quan acabava de dir això, entrava jo a l'escenari.
2: Fumada històrica, Gerard, que
1: hauries d'haver repetit el peu.
0: Segurament.
1: Sí.
2: Vinga, nois, que hem d'anar molt picats, que tenim moltes coses. Plou i fa sol o Mundo Infierno?
0: Oh. Home. Hòstia, és difícil, eh? Perquè va ser una experiència brutal. Però Plou i fa sol va ser un moment molt feliç. Era un final...
2: I anaves per un 5,5, tranquil·lament.
0: I també era un... Sí, anava com un 5,2.
3: T'havies aixugat ja tota la merda del refreig.
0: Sí, exacte, ja estava net i polit i ja em sabia enfrontar a un escenari. Però no, va ser un moment que... Tots dos moments van ser molt bèsties i m'ho va aprendre moltes coses. Però aquell té una poètica, no?, també. Era el final, era un començament... Després, cadascú per bueno, la cançó Camins explica perfectament això. Era l'última gira on hi va Ben Joan. No sé, tot va ser molt especial.
2: Tenia...
0: Crec que era el nostre millor moment.
2: Vam escoltar molt a casa Plou i fa sol, i a més et vull dir una cosa, fa una mica de vergonya, però el teníem pirata, vale? El CD.
0: No, tu també,
2: No, però és que és veritat
3: no et faci vergonya.
2: No, però uns anys després vaig dir, hòstia, que guai,

0: el nostre, bueno, el que ens venia a les pel·lis i tot això i tal, ens venia a sopar de caure pirata, clar, en català. Sembla molt guapo.
1: No, no, i què penses? Que barat ho fan, no, aquesta sopa de cabra. No, no.
2: El Gerard està compartint pis encara.
0: No, no, ja, a més, a més era, era... No, no, em sap greu, la veritat. No el vaig comprar jo, eh?
2: No, no,
0: vaig,
1: no, no, no, clar.
0: Era, era un CD, però li havien imprimit la caràtula, també, en plan, un detall.
1: No, no, molt bé, sí.
0: Era, això, era la noia, la noia aquella,
3: sí, sí,
0: no? Mitja cara,
3: sí, sí, sí,
0: i l'havíem escoltat
3: mitja
0: moltíssim.
3: Mitja cara ombra i mitja ballum.
0: Sí, i he estat a punt de portar-lo, però no l'he trobat a casa. Per fer-te el firmar, això seria massa, ja massa la fill de puta, però...
1: Ja, ja buscarem però... algú que pirategi.
3: Jo compartint pis, sí. Amb músics.
2: Amb músics,
3: he compartit amb el Dani Nelo, amb el Xerí Marasté...
0: Has tingut 27 mudances?
3: 27 mudances, sí. Bueno, ja, ja tinc una edat, eh, però...
0: Joder, és igual, ningú...
1: Però... I en totes has participat tu o has trucat alguna empresa?
3: No, no, he
1: participat. Totes, o sigui, el sofà l'has baixat sempre tu...
3: N'hi ha d'èpiques, sí.
1: No, el, és que és molt fort, 27.
3: El, sí, el carrer Bruc, que compartia amb el Xerí Marasté, clar, vam arribar a replegar tres orgues, saps, d'aquests grans, sí, amb un Hammond antic. Bueno, teníem un amic que era antiquari, anava buidant pisos i a vegades ens avisava, tu, que aquí hi ha un teclat increïble, i vinga, va altres replegant. I recordo...
0: Això és una malaltia i té un nom, eh?
1: Sí,
3: sí, sí, sí, sí. Jo vaig fer una pel·li que es deia Diògenes el gos, un curt... a Girona, vull dir que hi ha alguna cosa tinc empaltada.
0: Vinga, a quants nens de 9 anys creus que els hi podries fotre una pallissa? Contra quants pots, alhora?
3: Uau, però ells venen de bon rotllo?
0: O... No, no, no!
3: Uns nens allà asseguts, sí, i... Opa,
2: els nens de 9 anys no tenen bon rotllo.
1: No, no hi ha bon rotllo.
0: Ara, llogular, venen. Són... Contra quants?
3: Jo... I vaig armat? O...
1: No, no.
0: No, no.
3: Ells tampoc?
0: Ells no, tampoc, tampoc.
1: No. És a punys i mans. Sí, home, i patades.
3: Jo crec que a 3 podria, eh?
1: Bueno.
0: Jo crec que algun més.
3: Sí, però depèn, vull dir que...
0: Sí, no, no,
3: si em mossega la iugular un per darrere mentre jo estic amb els altres perquè dos serà... i em rebenta...
0: Però no és un llop, eh?
2: Perquè una pregunta...
3: No, home, però si van
1: de
3: mala hòstia...
1: De la sèrie Adolescents et complica.
3: Clar, perquè per això t'he dit quin grau de violència.
2: No? Lo de les armes ho has dit per algun motiu? És a dir, és que saps disparar? O alguna cosa?
1: No, no, no. No, però si estàs no, però, en una situació...
2: Però pensar que ho he dit, però amb la meva pipa?
3: Clar,
2: no,
3: no, no,
2: no,
3: no, no,
2: no,
1: no. No portes navalla,
3: clar,
1: no?
3: Clar que sé disparar.
0: Ah,
2: eh? Clar, és que aviam, ojo, eh?
3: No, no, quan, perquè vaig fer la mili i me cago en Déu.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: No, però saps disparar, raro, allà es disparava malament. Allà es disparava torçat.
3: La navalla la deixo a casa, vale, però la tinc, eh? Sempre allà al costat del,
0: una pallaresa? De
3: no, una suïssa.
1: Una cinco muell.
3: Una suïssa d'aquesta que té 20... Sí, la pallaresa és,
0: sí, però...
3: èpica, però la suïssa, la suïssa es torna vis,
0: sí, sí,
3: és... pots, obrir,
0: ja,
3: ja, pots obrir ampolles de vi,
0: clar,
3: pots...
0: pots arreglar l'orga que t'has pujat davant.
3: Exacte, llimar-te les ungles...
2: Ah, pots fer-ho tot.
3: Pots fer de tot.
0: Ets més víctima de l'1 d'octubre o de Renfe Rodalies?
3: Hòstia.
0: És difícil.
1: És boníssima aquesta pregunta, Àlex.
3: Molt bona, molt. Home... De l'1 d'octubre no, perquè... Perquè, ara no diré, jo ja ho sabia, no?
1: Però, no, digue-ho, digue-ho.
3: Però no confiava gens en... De fet, els hi vaig dir en algun moment en els...
1: El Carles.
3: Líders del, del...
1: No, el Carles ha tocat la guitarra, sí, amb tu, el Carles Puigdemont.
3: Però amb el Junqueras també havíem parlat i deies, confieu que... Sí, Europa i tal i qual, però aquests vindran a matar-nos, no?
1: I en
3: la presó també, quan vam coincidir, vaig anar un parell de cops, una veure Jordi Cuixart i l'altre vam anar a tocar amb el Nacho Tarrés i altres músics, i recordo que vaig preguntar amb ell, en el Junqueras i en el, com es deia, el d'exteriors, ara quedaré fatal, Romeva. Ah, sí, i els hi vaig dir, de veritat que confieu que el Sánchez controla l'Estat, no? O sigui que podrà fer... Diu, i el Junqueras em va dir, veurem fins on el controla, no? I ja s'està veient,
0: sí,
3: que,
0: sí, veurà,
3: que el poder judicial, que, o sigui, que tot
1: bueno,
3: plegat,
1: part,
3: no? Bueno, és que el deep state aquest, no? Sí, sí, el franquisme, sí, de fet, clar, la transició, això sí que va ser la gran estafa. Sí. M'he sentit estafat molts cops, veus? Sí. També, el primer cop que vaig votar va ser...
0: Però és que t'he sentit parlar això, de la Renfe...
1: Això ho deia l'Albert Pla, que suposo que és de la teva generació, i deia el mateix.
3: Té un any menys, sí.
1: Pues és de la mateixa quinta, i fa poc li vaig escoltar una entrevista que deia el mateix, que se sentia tan estafat que se li havien fins i tot tret les ganes com de lluitar. Ell deia, he lluitat tant ja, i tants cops no ha servit per res, que estic com cansat. Clar.
3: Sí, però s'ha la... de seguir fent contrapès.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, sí, no, no.
3: S'ha de fer contrapès. I ara més...
1: Molestar una mica, ni que sigui.
3: Sense arribar a guanyar la revolució.
1: Ja.
3: perquè després és allò que diuen, no? La revolució és la llavor de la propera tirania. Vull dir que a França van fer la revolució, van tallar el cap al rei i al cap de 4 o 5 anys tenien un emperador. Mm. Vull dir que sí. Cago en Dena, no?
0: No funcionava ja la guillotina de l'emperador. Quin problema és prioritari ara mateix a Catalunya? Quin és més prioritari, la llengua o la vivenda?
3: Em sembla que anaves a dir Rodalies.
0: No, és que t'he sentit parlar de Rodalies, per això t'ho deia.
3: Molt, perquè sóc usuari i,
0: sí, sí, ja, ja.
3: I he vist escenes dantesques, he viscut, t'ho juro, coses que ni el
2: lavabo de França aquell,
3: no, ni el,
0: ni amb les mudances,
3: ni el robot aquell del Blade Runner que havia anat, sí, a Orion i havia vist les portes de Tannhauser. Doncs jo he vist més a Rodalies que ell.
2: Clar.
3: És brutal.
1: Va. És una altra dimensió, és veritat. Sí. Mai ho havia pensat així.
0: És un altre món, sí.
3: L'altre dia vaig tenir una trobada amb el president Illa.
1: Sí.
3: I és una de les coses que li vaig dir, però de dir-li, dic, no sou conscients...
2: De debò, eh? Salvador.
1: No, o sigui, no et va donar oli de Jaén ni res, no? No,
3: no.
1: El portava a sobre.
2: I què et va dir? Estem treballant, no?
3: Bueno, que clar, que sí, que estaven treballant. però mentrestant veus desmais, veus de tot
2: allà dintre.
3: Sí. I la vivenda...
0: La llengua o la vivenda ara mateix a Catalunya?
3: Hòstia, també és una pregunta...
0: Bona,
3: eh? El de la vivenda és molt bèstia, perquè si no tenim on viure... ens acabarem mossegant la llengua.
1: Sí, no, i parlar al final no és tan important, no? Si tens una casa... No, de veritat, és que realment, sí, les dues estructures que has posat, clar, jo prefereixo també la vivenda.
2: Bueno, és que Barcelona no té... Sí, no, sí. Però Barcelona no té llengua per culpa de que no té vivenda, segurament.
0: Bueno,
2: primera,
0: sí, no, van de la mà, van de la mà.
3: Clar, és que és un peix que es mossega la cua i no té fàcil solució. I les solucions que hi han, són anys vista, perquè cap partit vol tocar aquest tema. Tu mires la Constitució i veus l'article que parla de la vivenda, no? Diu, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y el Estado tal, hará lo posible para evitar la especulación, etc. Després mires el de la propietat i diu, se garantizará el derecho a la propiedad. No. Ja no diu, todos los españoles tienen derecho a la propiedad.
1: És la lletra petita.
3: Se garantizará, i aleshores aquests dos drets estan en col·lisió. I cap partit, aquest és un país amb molts propietaris o gent que s'ha comprat el pis per quan es jubili, les rentes, i som dels que més propietaris hi ha d'Europa. Aleshores tothom se sent amenaçat quan, ai, que em tocaran el pis, no? Mm. Però el problema és més greu. És...
0: No.
3: Sí, Barcelona ara mateix és la ciutat més turística del món, ha passat per davant de París, deia les últimes dades, no? Clar, és un lloc d'inversió, tal com funciona ara el món globalitzat, fons d'inversió d'arreu, aquest lloc està de moda, venga, pam, pam, acabarem vivint tots a Terol.
2: Terol
3: existeix.
0: Anem amb un dels clàssics.
3: Ahir vaig veure un pis per 200 euros de 3 habitacions a Terol.
2: Bueno, es pot fer música des de Terol.
3: Ostres, entre 3, sí, 60 no, i euros
1: i,
3: o més.
1: I masturbar-te, perquè és una altra cosa.
3: No, però si anem tots...
1: Sí,
2: bueno, ens masturbem tots. Àlex.
0: Doncs, un dels clàssics de la Riota, sexe oral, rebre'l o donar-lo.
3: Oh.
0: Si has de triar, ràpid. No, ara no em diguis que això és un problema que ve de lluny, també.
3: No.
0: Ni que
1: et va dir el Salvador i el respecte.
3: Home, no ho sé, no vaig gosar, eh? Sé que és molt catòlic.
1: Sí,
3: no sé fins a quin punt, però...
0: Fins al punt de tocar nens?
3: No. Home, no.
0: Home, és que si passes de catòlic, sí, i arribes a aquest punt, dones la volta, saps?
3: Clar, es passes de rosca.
2: Clar.
3: Algun dia es passaran comptes, sí.
0: Algun dia.
3: A mi em dona molt de plaer donar plaer.
0: Vale, jo sóc gasto.
3: O sigui que, va, si he de triar,
0: Carles...
3: em menjo el cony, jo.
2: Vale, exacte.
0: No, molt bé, endavant. Ui. Bon dia. Anem bé de temps per fer el d'esto o passem secció?
2: Sí, tot, molt picant.
0: Vale. Això és una subsecció dins del caixa o faixa, també s'ha de triar. Es diu Colabo o Bif. Saps què vol dir Bif?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Crec, més o menys, sí.
0: Sí. Bueno, sí, tenir una guerra musical, som gent de pau. Ja
1: sí, abans, home, Catalunya... ni un puto paper de terra, que no ho vegi jo, que m'enfado.
0: Vale, doncs Colabo o Bif, vale? Els pets o sau? Ràpid, ràpid.
3: Per què? Per Colabo?
0: Digues Colabo i l'altre queda Bif.
3: Vale.
0: Per Colabo, els pets o sau?
3: Els pets, Colabo
0: i Bif amb sau.
3: I Bif amb sau.
0: Clar, sí, ja estava allà.
1: Amb sau era més complicat fer-ho, però sí.
3: Bueno,
1: s'entén.
3: Però continua existint, no?
0: Gossos i Lacs amb Busto.
3: Hòstia, és que... Ja, cap dels dos tinc bif.
0: Amb els dos tens bif?
3: No, amb cap, amb cap dels dos.
1: Jo entès l'altre, jo entès que amb cap dels dos ho faria.
3: Amb cap dels dos.
0: Ja, però bueno, però és la gràcia.
3: Clar, els gossos passa que m'han salvat la vida alguna vegada.
0: Home, doncs pues, millor una cosa, potser.
3: I els hi dec tot.
0: Doncs, la veritat és que sí. Gossos, vale, gossos. I, per últim, un papa o Brahms? Vigila'm un papa.
1: Brutal, un papa.
0: Tenir bif amb un papa?
3: No, amb un papa no podria tenir bif. A més, si teníem una banda de versions amb els músics d'un papa...
0: Ula, aquesta no la sabia.
3: Sí, que es deia Aston Kiki. Aston Kiki.
0: Sí, sí.
3: I clar, me'ls estimo molt i amb l'Adri ens estimem moltíssim. Vull dir que...
0: Bon,
3: que...
0: Bon, bon. Bon. No, no. Necessito una entrevista. No, no. És una maravilla.
3: Però és molt difícil això que m'has dit, eh?
0: Sí,
1: sí, que... sí, no, era, ningú s'enfadarà perquè ningú ho escoltarà. No,
0: fins aquí el que s'ha passat.
2: Perfecte, molt bé, Gerard. If I fell in love with you, would you promise to be true? Ara sí, parlem de la vida i ens anem a Girona el 1964, on naixia el nostre convidat Gerard Quintana. Has viscut a Girona últimament?
3: No.
2: T'ho planteges?
3: No, vaig marxar a finals dels 90 i... tinc la meva germana, tinc la meva mare, per tant tinc família i excusa per anar-hi, tinc amics. Però no, és que és... quan marxes molt temps d'un lloc i és impossible tornar-hi perquè ja no és...
2: ja no és el teu lloc.
3: No és el lloc que ha canviat, no? Vull dir que el lloc està fet també de les persones. Jo soc del barri vell.
2: Vale.
3: El barri vell on jo vaig néixer era un barri humil, era el més humil de dins de la ciutat. Després sí que van créixer barris al voltant, no? Uh-huh. Des de Vilarroja o Sant Gregori o Domenys, etc, tot allò del voltant. Però el barri humil era el barri vell, que és on treballaven les famílies que treballaven a les fàbriques del Mercadal. I després va venir la transformació.
2: I ara és tot el contrari, segurament.
3: Clar, van atraure molta gent amb poder adquisitiu que pogués invertir en la reforma. Jo recordo aquest carrer que no vaig veure durant... fins que vaig tenir 14 anys, potser. Clar. Perquè estaven tancats per perill d'ensorrament. O tot el que és el call es va rehabilitar quan ja érem postadolescents. Aleshores, clar, vas allà i dius, ostres...
2: No és la meva Girona, o no és la Girona que tinc el...
3: Sí, sí, és com un altre lloc. És com si ho haguessin transformat. Però m'agrada anar-hi, eh? I ara hi aniré d'aquí uns dies, per exemple.
1: Sí, no, no et fa fàstic, no?
3: No, bueno, bueno. Però no sé.
1: No passa res, a mi em passa amb tot, eh? Sí. Jo, de fet, no vindria ni aquí.
3: Jo visc on em porta el cor, saps? Vull dir...
2: Explicava...
3: Vaig anar a viure a les Illes perquè vaig conèixer una persona que vivia allà feia anys i em va dir un moc d'aquí.
1: Les Illes vols dir Ibiza, no?
3: A Ibiza,
1: això li va passar al Pocholo.
3: Sí, és... sí.
1: També va trobar una cosa allà i s'hi va quedar.
3: Ja l'he vist, ja l'he conegut.
1: Sí,
3: ja.
1: Sí. Pocholo, para.
3: Sí, clar.
0: Hòstia,
3: bueno, a Ibiza, tants anys...
1: Ha sortit també de festa?
3: Fa 27... No.
1: Has marcat distància, no?
3: La meva companya sí que ho coneix de fa més temps, però...
2: Però està viu, aquest ésser?
3: Sí, està viu.
1: I què tal, és? Molt ràpid, això, perdó, eh? És bé, no? És divertit, no?
3: És divertit, home. Tot el que et prens té efectes i contraindicacions i al final ha quedat així nerviós que sembla ell, però no.
0: Però el que ell prenia no venia en prospecte, no?
1: No.
3: Te podria explicar coses que no puc explicar aquí a la ràdio.
0: Sí, no, aquí es poden.
3: No, hòstia, que igual me denuncia.
0: No
1: volem que ningú quedi a la presó aquí.
2: Explicava, Gerard, repassant la teva vida, la teva infantesa, que el teu pare era policia.
3: Sí.
2: En una època on Franco encara li quedaven 10 anys ben bons per morir-se i començar aquest procés que parlava ara d'apertura. Què recordes d'aquella època?
3: Hòstia, raro tot era. Era raro, saps? Sí, perquè explicat així sembla que d'allò, però vull dir que...
0: Ho vas viure ple de merda.
3: No, el meu pare era policia, però les primeres eleccions va votar el Carrillo, va votar el comunista, per exemple. Vull dir que era d'aquella...
2: No era com el d'ara, no?
3: No, vull dir que hi havia gent, és clar, van haver de sobreviure com van poder. Va fer millor.
1: Ja.
3: Sí.
1: A les puntetes?
3: Sí, així, saps? Com després de dutxar-me.
1: Sí, les noies del públic saben què és?
0: Sí, sí.
1: Apunta'm, val.
0: Ah, vale, apunta'm.
1: Bueno, ja estàs dutxat, has esmorzat i t'has posat al dia de l'actualitat gràcies a la ràdio, escoltant com informa el Basté amb la boca plena mentre es menja el seu entrepà o el Ricard Ostrell mentre es menja la seva polla. A mig matí T'has proposat participar en dos programes de televisió. T'ho han proposat. La primera proposta és participar en un debat televisiu on es parlarà sobre la responsabilitat dels artistes respecte a la seva cultura i la seva llengua. I la segona és anar a Revuelta a fer una mica el show cutre acompanyat de famosos com Rufián, Broncano, els Estopa, los Javi... Bueno, gent d'aquesta que és superprogre fins que els hi parles d'independència. Quina de les dues tries? Debat de música, cultura, Catalunya o la Revuelta?
3: Home, hem quedat que era aventurer, que m'agradava l'aventura, i aquest tipus de debats ja els he fet i penso que podria liar-la molt més amb...
1: A la Revuelta.
3: A la Revuelta. Que a més, flipo, no? Perquè... El tio ha fet virtut d'un defecte. És el pitjor entrevistador que he vist mai a la vida.
2: Ho vam parlar el dia de Rosalia pel grup que tenim, dient això no s'aguanta per enlloc.
3: No s'aguanta per enlloc, però fa virtut d'això, no? És com la seva marca.
2: Sí, sí, sí, segurament.
1: En tot cas, Gerard, mala sort, perquè malauradament et fas un embolic amb l'email i acceptes les dues propostes. Primer aniràs al debat i després a la Revuelta. Arribes al plató i seus a la taula. El focus del debat és la Rosalia i el seu nou disc, Lux. Hi ha diferents opinions sobre la taula. Unes diuen que és un disc brutal sense tenir ni puta idea de música, perquè els seus referents musicals fins ara eren Melendi i la Melody. Altres diuen que està molt bé que s'hagi allunyat dels ritmes llatins. Altres diuen que està bé lo d'allunyar-se dels ritmes llatins, però que si el preu és fotre'ns pel cul el catolicisme, igual no val la pena. I altres diuen que el disc està molt bé, però que lo d'obligar a cantar en castellà els escolars de Montserrat a punta de pistola és imperdonable. Com et posiciones tu en tot aquest debat?
3: És que és...
1: Pots agafar de tot, eh?
3: D'entrada m'escolto el disc, l'he escoltat...
1: L'has sencer?
3: I dic, amb dos parts.
1: Val. I t'ha agradat?
3: He reconegut la capacitat que té, lo bona que és, i l'esforç... I
0: lo preparada que està, que ho deies abans.
3: Lo preparada que està, sí, és que és el que ha passat. Tenim 4 escoles de grau superior només a la ciutat de Barcelona, molt de nivell, i reconèixer-li, no?
1: I els escolanets?
3: Que... I els escolanets, aquest és un tema. Clar, vaig veure la polèmica...
2: Que no me n'anéis, eh?
1: No, i no és el pitjor que li han fet als escolanets. No.
3: Vaig veure la polèmica i vaig anar a Spotify, vaig buscar Escolania de Montserrat, i vaig mirar tot el que d'allò, i la llengua en la que més canta és la llengua de l'imperi. El llatí.
1: Sí, oi?
3: Clar, l'imperi romà.
1: És que vaig... Sí.
3: L'imperi romà. Sí. Aleshores... Bueno, dic, doncs jo què sé.
1: No serà tan drama, no?
3: No serà tan drama. Aleshores, estan acostumats a cantar la llengua de l'imperi.
1: Aleshores, la posició és bon disc i els escolanets que s'espavilin, no?
3: Bueno, els escolanets que cantin en llatí.
1: Vale, perfecte.
3: I què més? Què més?
1: No, ja està això. Bueno, si t'havia agradat musicalment, si estaves d'acord amb els escolanets...
0: Ho ha explicat perfectament.
1: Sí, ha quedat perfectament.
3: Jo no crec que sigui tant un disc religiós,
1: no?
3: Sinó és un disc de ressaca.
1: Hòstia, a veure, m'ho pots desenvolupar, això?
3: No sé si heu vist que ho fases a la vostra vida, sí, que tires el vici a la perdició d'una manera, saps, allò? Que t'aperça el respecte a tu mateix.
2: Hòstia, cada diumenge.
1: Gerard, estàs a un podcast que es basa en això, vull dir, m'han fet una altra cosa.
3: Doncs jo crec que la Rosalía va venir d'aquí.
1: Ah, sí?
3: Aquell disco del reggaeton i tot aquell rotllo, tot a tal, Sexo i Perdición, brutal. I ara està en aquell punt com quan l'endemà que dius, hòstia, no tornaré a veure mai més a la vida, ho juro per Déu.
1: No ho tornaré a fer.
3: No ho tornaré a fer.
0: Bueno, Santi, hi hagi moltes reflexions, però et faltes el respecte a tu mateix.
1: No m'ho esperava. Bueno, en tot cas, acaba el debat i agafes un AVE per anar a Madrid a la Revuelta. Durant el trajecte, per distreure't, et poses una sèrie o una pel·lícula. Quina et poses? Això és una mica recomanació. Sempre m'agrada preguntar una sèrie preferida, una pel·lícula.
3: L'última que he vist és Rei i Conquistador, Rei i Conqueridor, de la BBC,
1: vale,
3: sobre el primer rei d'Anglaterra, el segle XI, em sembla que va ser.
1: Vale, m'apunto. Has arribat a Madrid, ho saps, perquè fa olor a autoritarisme i a calamars, i perquè no hi ha ni un sol avi al carrer des de que Ayuso els va deixar sense respiradors a la pandèmia. Mentre t'apropes al teatre on es grava la Revuelta, apareix Vito Quiles, que et pregunta per la teva opinió actual sobre l'independentisme, el govern de Pedro Sánchez i sobre el cas Mazón. Què li respons a tot això?
3: No hi responc res. No. Li dono uns bolets superil·lucinògens que porto a butxaca... I el faig que ja no torni mai més a la realitat.
2: Clar, que és que dic gilipolles.
3: Se li va la olla i...
2: Uau, brutal.
3: I ja no torna mai més a tocar els collons.
1: No, perfecte. Arribes a la revuelta. David Broncano et rep com si fos el net mínimament alfabetitzat de Manolo el del Bombo, tocant un bombo d'Espanya mentre el públic crida por el bote. Seus al sofà, aquell de merda que tenen, i comença l'entrevista. Evidentment, un cop més, Broncano s'ha preparat l'entrevista igual que jo em vaig preparar la prova d'accés a grau superior, una prova que vaig suspendre 3 vegades. I acaba recorrent a les preguntes típiques. Quants cops has fet l'amor l'últim mes i quants diners tens al banc? Què respons? És una manera molt sutil de preguntar-t'ho. Gràcies.
3: Bueno, quants diners tinc al banc? No... Per pagar 6 mesos del lloguer.
1: Perfecte, i quan has follat, tio? Perquè això sí que...
2: Això són molts diners, ja, el dia d'avui, el dels mesos de lloguer.
3: Sí, per això.
1: Últim mes, eh?
3: Quan he follat?
1: Sí.
3: Val tot...
1: Tot és cada dia?
3: No, sí, val tot, totes les modalitats.
1: Sí.
3: Uf, centenars.
1: Sí?
3: Sí, clar.
1: Com? Joder,
0: centenars en un mes?
1: No.
0: Com?
3: No, home, no.
0: Modalitats, dir... que estem parlant de postures, de...
2: No, d'imaginació.
0: De sexting,
2: no.
3: De somnis, de tot. Balles, tot, no? Tot.
0: Però tu quan somies, tio? Jo... A primes 3 quilos, tio?
3: Jo somio molt amb això. Sempre que... Tots els somnis que recordo estic follant.
1: La cançó aquella de els teus somnis era això.
2: Clar, t'estan esperant. A mi sempre em persegueix un...
3: Per això vaig fer la cançó aquesta. Hòstia, tu, deixeu-me dormir.
2: Clar.
0: Tu no perdones una becaina, eh?
2: No. Com perquè s'ho dormen, com perquè et dormis, no sé, a un lloc públic, no? I la gent allà i tu fotent crits.
0: Lligant una mica amb el tema del Far del Sud, us ha passat d'enamorar-vos d'algú que coneixeu de vista, però Àlex, no en persona, no, en somni?
2: Àlex, a mi sempre em persegueix un monstre.
3: Hòstia, a mi m'han passat molt aquestes coses.
0: És una ratllada, perquè després potser tu l'has idealitzat, aquest somni. Sí, no la coneixes tant.
2: Àlex, a mi
0: sempre... Us ha passat o no?
3: Sí.
2: A mi sempre em persegueix un monstre somiant, i aquest tio tot el dia folla, tio.
3: Sí, no sé per què.
2: No.
1: Bueno, sí que ho sé, perquè vas més calent que la pipa d'un índio.
3: En teoria ja tinc la testosterona pels genolls.
1: Clar, és que per això...
3: O pels turmells.
0: No, ja, no. Però veient aquest pèl, jo crec que tu la tens encara...
1: Quin líbido, no? Hòstia, no, jo a vegades em fa mandra. Bueno,
2: que aquest senyor no entri mai a una residència, eh? Allò serà...
3: Bueno, que tremolin les iaies.
2: No, habitació sol.
1: Bueno, va, acaba el programa i et diuen d'anar a fer un dinar amb els Estopa, Jordi Évole, que sempre està perseguint-los, i Gabriel Rufián. Acceptes, dineu, rieu, xerreu una mica de tot. Tots menys Gabriel Rufián, que la segona copa de vi s'ha aixecat per ballar batxat amb una cambrera que s'assembla a l'Ester Espósito. Què els hi preguntaries als Estopa i a Gabriel Rufián en un sobretaula?
3: Ja hem compartit, eh?
1: Sí, per això. Sí. Ho sé. Quina temàtica, de què parleu? Sí.
3: Recordo que el Rufián, vaig anar al seu programa i em anava dient noms, i de sobte va dir Estopa, i dic... Fum, humo.
1: Bueno,
3: em va dir, com que humo? Com despectiu. Dic, no, saps? El que més recordo dels Estopa és la fumada que ens van fotre amb l'Obert Pla, també.
1: Sí,
2: que guai. Aquella...
3: I l'última vegada que ens vam trobar era per un concert i havien deixat de fumar.
1: Els Estopa?
3: Sí, i dic, hòstia, tio, home, que esteu més gorditos i tal. Diu, és que hemos dejado de fumar. I el José, el guitarra, ho portava millor. I el cantant ho portava fatal. I de sobte, saps, amb un amago d'aquests, també hi havia Manu Guix, però estava allà a l'ordinador.
1: Ho deixaran tot menys el Partit Socialista, els cabrons.
0: El Manu Guix li ha passat com amb la gent amb mascota, que ell té les dents de piano ja, directament.
1: S'ha mimetitzat amb el seu instrument.
3: Esclar, s'ha mirallat tant amb el piano.
1: Això passa a vegades.
3: Doncs al final David va venir i me diu... Tio, dame medio cojolló, va. I dic...
1: I evidentment tu ho portaves, no?
3: Sí, clar, dic va, pues tio, home, és medicina també.
2: Clar,
3: al cap dels anys. I se'l va menjar.
2: Què? O sigui
3: que continua sense fumar, però se'l va menjar.
1: Ah, però menjar...
3: Clar. No, se'l va menjar. No,
1: clar, per això.
3: Clar.
2: Hòstia.
3: Fa un efecte més psicodèlic.
1: No, sí, si te'l fots pel cul més, encara.
2: Clar,
3: no, això, ja, això no ho he provat mai.
1: Ja, però, bueno.
2: No va passant ni pel forn amb Madalena, o sigui, se'l va fotre directament. Hòstia, que gran. I després teniu que fer alguna cosa? O no?
3: Sí.
2: Sí?
3: Clar, un concert.
2: Sí.
3: Un benèfic.
2: Hòstia, bueno... Quina falta. Per quina temàtica de Benèfic? No, ja ho dic, per acabar de redonir.
1: Una cosa, era la Marató a TV3?
2: No. Que ja tenim un cas.
1: Respecte, per favor.
3: A la Marató a TV3 no ens van deixar cantar a l'Empordà.
1: Per què?
3: Perquè parlava del suïcidi. Mai ens ho havíem plantejat així.
1: Home, és que és veritat.
3: Al final diu, potser que...
1: Si va tenir en raó,
3: no? La matinada es mataria i tal. I hòstia, de sobte va agafar un sentit tot que dius... Hòstia, puta, que hem estat cantant durant 40 anys.
2: Em sembla increïble.
1: No, és, acabo ja, acabes de dinar i tornes cap a Catalunya. L'Ave et deixa a l'estació de Sants, on allà et recullen amb cotxe per anar fins al Masnou. Ja és de nit, amb el cotxe passeu per davant del Camp Nou i sense voler atropelleu algú.
3: El Messi.
1: Evidentment podria ser un nen o un animador de festes de Lamine Yamal, però és Leo Messi. Què li preguntaries a Leo Messi?
3: L'Albert Pla va fer un muntatge que atropellava el Messi, precisament. O sigui, que ara m'has flipat.
1: Perdoneu, heu de deixar fumar porros tots, de debò. No us ho diu una persona que s'ha inflat a fumar porros.
2: L'Albert Pla no podem fer perquè passi per aquí,
1: És que tu imagines la
2: imaginació.
3: Insistiré, a veure si ho convenço.
0: Hòstia, sisplau.
1: Sí, sisplau. Si ho fas, bueno... T'anava a dir
0: que
1: et xuparia la polla, però tu tens igual, perquè somiant ja te la xupa qualsevol.
3: Sí, exacte.
1: Vale.
3: Ja ho somiaré.
0: Ja me la xuparàs aquesta nit.
1: Què faries? Què li preguntaries al Messi? Què li diries al Leo Messi?
3: Ho sento. Bueno,
1: per haver-ho atropellat, no?
3: Sí, ho sento, tio. Espero no...
1: Però vols que torni el Barça o et suda els collons?
3: O sigui, t'he tocat la cama? Podràs seguir jugant o... O seré el tio més odiat del món?
1: No,
3: saps
1: tu mai ho series el més odiat del món.
2: Des de tu que no.
3: Jo m'encantaria que tornés al Barça.
1: Però com a jugador?
3: Sí, per fer d'estuani.
1: Ostres, quina bona referència de Girona, eh?
2: Ara ves a dir-li al Messi, jo.
1: Digue-li que és d'estuani.
3: Sí, tio, que sí. Amb 50 anys encara jugant amb el Barça, fent d'estuani. Els últims 10 minuts.
2: Tant de bo.
1: Em sembla bé.
2: Ara sí, ens anem a l'última secció. Ens anem a Qui dia passa any empeny. Què ens portes per tancar programa, Àlex?
0: Doncs res, nois, avui a Qui dia passa any empeny anirem empenyent moments històrics de Catalunya a través de cançons que han marcat un abans i un després també a la història de Catalunya.
1: Vale.
0: Per tant, estem jugant en territori de Gerard Quintana.
1: I el territori Hister, que és meu, no?
0: Sí, no? I en territori meu també.
1: Perquè ets el presentador ara.
0: I perquè sóc cantant també.
1: Ah, és veritat, hòstia, no me'n recordava, se m'oblia tot. Perdona.
0: No. Us explico la dinàmica molt senzilla perquè l'entengui el Gerard. Primer, ficarem una cançó i haureu de dir de quin any és cadascú.
1: Val,
0: el que més s'apropi guanya punt. I a partir d'aquí, el següent només ha de dir si la seva cançó va abans o després.
1: Vale.
0: Okay. Abans o després. Anem amb dinàmica i així les podem fer totes.
2: Vinga,
0: 5 punts.
1: Saps de música tu algo o no?
3: No, espero que sí.
1: Vale.
3: Depèn, a veure què em posa.
0: Cigarros en el xat.
1: Vale.
2: Som-hi.
0: Endavant, sona la primera cançó. Vale. Això és L'olor de la nit, de Mishima. La primera l'hem fet no molt fàcil. No la volia fer massa fàcil perquè crec que és facileta.
1: Jo crec que ho faig.
0: Digues l'any, tu.
3: Que difícil.
0: Ja, digues.
3: No sé.
0: Et deixo tu el primer, que ets el convidat.
3: 2016.
1: Vale? Jo diré 2007.
2: Jo anava a dir 2006.
0: Doncs és 2011, per tant se l'emporta el Marc. Primer punt per ell.
1: Sou molt bo, jugant això, jo.
2: Li ha restat 3 anys a Manel,
1: No, però jo és que he fet el mateix.
0: I ara ja anem en ronda, per tant, després del Marc i del Carles. Vinga. I després d'aquesta sona això.
1: In the night.
2: Això és després del 2011.
3: Sí, això és de fa...
0: Li toca
1: al Carles.
2: És després de 2011.
0: Després, no?
2: Sí.
3: Sí.
2: Collons, és que estem al 2026.
3: Sí, és després.
0: Evidentment, és 2019, Carles, punt per tu també, la primera ronda.
2: Jo en sé molt, de música.
1: I on estem ara?
0: És 2019,
1: i
0: sona...
3: Jo en sé de música de Groenlàndia.
0: No,
1: saps de tot. No
2: sonarà.
0: Canto gregoriano. Després d'In the Night de 2019, sona Cat Black de Peung Gang.
4: Me'n recordo quan vaig començar a cantar. M'importava una merda com m'importa un capellà. Follo amb alguns barris però els altres poden anar cap allà. I la teva meu que ve cap aquí i els meus nais van cap allà. Peung Gang és la meva clica. La meva clica surt a matar.
0: Abans o després de 2019?
1: És fàcil.
3: Diré després però el cagaré.
1: És abans, tio.
3: Sí, per això.
1: Per això. Per això ho he dit, no?
3: Per això dic que la cagaré.
0: Bueno. Doncs és després, la primera, és veritat que li ha tocat la de Trap.
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Abans, és 2014-15, hi ha dubtes allà, però sí.
3: Jo els vaig conèixer després, és que és aquest tema. Ah, sí. Coincidim amb els camerinos.
0: No, però la gent canta.
1: Ah, sí? A... I què tal? Bé, o què?
3: Ah, tota una tarda allà a l'Apolo.
1: Del Paliqueo.
3: I al final encara, tio, on te vas, teu? Joder, que me'n vaig al metro, com vols que em foti aquesta ratlla, tio? Sí, sí, anaven ratlladíssims.
0: Però uns ratlladíssims.
2: No, no, sí, no, com no. Una zebra.
3: Sí, sí.
0: Però una cosa, la gent cantava abans de conèixer-te. Per això els vas conèixer. Oi. Vale, doncs estem al 2014 i sona això. Ets molt
1: més que això és abans.
0: Som de Civil.
1: Sí, és abans, és abans, és abans.
2: Aquesta és la que et va ficar l'Àlex al seu sal.
1: És abans. Això, això és 2012-11 o així.
0: Això és 2013, molt bé, Marc, segon punt per tu. És Som de Civil, vale?
2: 2013, vinga.
0: Estem a 2013 i sona això. Tu i jo hem sopat en
2: un restaurant. Abans.
1: Hòstia, te l'ha jugat, cabrón.
3: Sí que se l'ha jugat.
0: A veure, puja.
2: Abans del 2013, Àlex.
0: 2007 al 2013.
2: 2030, segur.
3: No, no, és abans, segur, sí.
0: És el mar de Manel i és el 2008, per tant...
1: Ah, clar, ja, el Barça de Pep, Guardiola, que és tot. Sí.
0: Sí. Doncs estem al 2008 i sona...
3: El que més fàcil està tenint és ell, eh?
1: Sí,
3: és,
1: oi?
2: Bueno, no comencem, Gerard.
3: No, no, de veritat, eh?
1: No, no et posis així. No, vale, si no.
0: Estem al 2008, sona Quan caminàvem despencat. Quan caminàvem
2: per la desobediència. Si a mi m'arriba, no, si m'arriba a tocar respondre allò del Gerard, he de marxar a l'estudi.
3: Ha de ser abans o després...
0: Del 2008.
1: 2008 estàs.
3: Abans o després del 2008. Després.
1: És bona, no?
0: Sí, sí. L'ha tret bé. 2013, punt pel Gerard.
1: Molt
3: sí,
1: bé,
3: sí,
1: eh?
3: Això sí.
1: No, no, no, sí, fàcil, al final serà el músic.
3: Home.
0: Doncs estem amb Quan caminàvem despencat, 2013, i sona això, Marc. I en una altra
1: vida vaig estudiar... Oh, el gat rompero de la pegatina. Això és abans. Això és el 2009 o 8 o fins i tot abans. Sí, el gat rompero.
0: Gat rompero de la pegatina, Marc, punt per tu, 2009.
2: Parlem de la facilitat que està tenint el Marc.
1: No, facilitat d'una polla.
2: A veure, estem al 2009, no?
0: A mi 2009,
3: a mi m'esteu putejant.
0: Carles, sí, sí. Ho tens molt fàcil, sona això.
1: Aquests sou vosaltres, no?
3: Home,
2: molt bo, molt bons,
3: no saps de vegades que m'han felicitat per fer aquesta cançó.
1: T'ha passat o no?
3: Ei, Lluís Quintana, hòstia, oh, bon dia, bon dia.
2: T'ho has atribuït, no?
3: Sí. Jo boig per tu.
0: Lluís Quintana, em sembla brutal.
3: I també m'han dit Pep Quintana, sí, sí.
2: Clar, molt bé.
3: No, és
0: però
3: així,
0: sí,
3: és
0: jo
3: així.
0: Sí, discutir, eh? Sí,
3: clar,
0: sí,
3: encara fa 4 dies és un senyor... Ostres, m'encanteu, tren de mitjanit. I jo...
0: Té maco, eh?
3: Bueno, doncs pues sí, sí, tio.
2: Escolta, brutal.
3: Jo he arribat a firmar autògrafs com a Rosendo.
1: Cuidado, eh?
3: Sí, sí. I al final dic, pues va, és Rosendo.
2: Bueno, escolta, clar, si et fa il·lusió.
1: Tens un rotllo al de Barricada, l'Evaristo?
3: Ja,
1: oi,
3: també. Oi,
1: t'assembles,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: De cara, és que ara sí, t'estava sí. Mirant i t'assembles una mica.
2: Àlex, és abans, doncs... és abans, és abans.
0: Vale,
2: molt abans.
0: Molt bé, Carles, punt per tu també.
1: A veure,
0: vale,
1: el que en sap de...
2: A veure a quin any ens anem.
0: I estem al 97 i sona això, ara.
3: Oh. Tu ja has dit l'any, el 97.
0: No, el 97
3: això
0: és la seva.
3: Són els Lacs.
0: Són els Pets.
1: Tu has de dir abans o després del 97.
3: Sentirem la tornada?
0: Sí,
1: sí, sí, vols,
0: sortiràs sí. Puja, puja, puja.
1: Ah, que ho diu
0: No, no és reggaetonero.
3: No. És, i us ho diré jo ara.
2: Estàs guanyant temps?
3: No, estic ni pensant. Què deixar això abans del 2009?
0: Sí. No, 1997. Estem a 1997.
3: Sí.
0: Això és després o abans. Puja, puja ara!
3: Sí, exacte,
0: què vol dir?
1: Abans o després?
0: Del 97.
3: Això
1: no és fàcil,
3: és...
1: eh?
3: No és fàcil.
1: T'està tocant
3: això, la xuga. Això és després.
0: Molt bé, 2000. Sí,
1: jo ho has dit abans, eh?
0: Ho està tan incomplicat, la veritat. Però
3: per un moment m'he equivocat. Pensava que era aquella de... Dóna'm força...
2: Per cent...
0: Ah, aquella que no coneixes.
1: Sí, home, és molt bona. Que ja soc d'aquí...
2: La meva terra és el mar.
1: La meva terra és el mar.
3: Doncs comença com l'himne espanyol.
1: Jo crec que és dels 90 llargs.
0: Les pòmils ara.
3: És del 2001.
0: Sí!
2: Em poso líder!
0: No, jo faria rebot, eh? Jo li sumaria un punt al Gerard i tot,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Bueno, suma-li, però em toca a mi sumar.
3: Però ja, clar, era fàcil que ho sapigués.
2: No, sí, mira, home.
0: No sabries la gent que ha fallat els seus propis temes,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, segur.
1: El Gisbert,
0: estem al 2001 i sona... És que el Carlos és de molt fàcil. Sona això. Casa se ganas culparse
1: millonaria. La Isabel Pantoja.
2: Maria Dolores, Maria Dolores. Ah, després.
0: Bueno, Marta. Puja-li una mica, va.
2: Després que no seguirem, però...
1: Com anem?
2: Guanyo jo porto 4.
0: Espera, falta alguna.
1: Falta una, eh?
0: No, però falta la, que canviï la roda. Clar. Que aquí té un punt extra, jo crec.
2: Això que és 2000, què ara, 2019, això?
0: Sí, 2019, exactament. 2019, i sona això. Vine a buscar, vine a parma l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
3: És abans.
0: Correcte, 2017, punt pel Gerard.
1: Sí. Hòstia, 2017 encara cantaven? Jo pensava que ho havien deixat abans.
2: Van fer una gira per la pandèmia.
3: Havien de fer la gira de comiat i la pandèmia es va fer en l'aire.
2: No la van ni posposar.
1: Però deu ser de les més noves, aquestes, perquè a Charango 2015-14 sí. Crec que ja feien coses, eh?
0: Doncs estem a 2017,
1: vale,
0: una lluna a l'aigua, i sona això.
1: Oh...
0: Aquesta la
1: coneixen. Aquests són Papet i Marieta i es diu Memoles.
0: Imperfectes.
1: Ah, imperfectes. I on està? On estem?
0: El 2017.
1: És abans.
0: No,
1: és després, és després. És després. Hòstia, no ho sé, cabrón. Són molt justes les meves, fill de puta.
0: Sí,
3: aquestes són justes.
1: És molt justa, aquesta. Diré, crec que és 2016, amigo, que dic. Sí, abans, va.
0: 2019, Marc, no hi ha punt per tu.
2: Està fora el Marc.
0: Està fora el Marc.
2: Vaig a fer el 5 de 5, va.
0: Sí. El faràs, Carles. Estem a 2019 i sona això. Viure sempre
1: corrents a la sana. No tenim puta idea de què és això. Viure mantenim viva la flama a través del temps. Com es diu?
0: No, i la cançó?
2: A les 7,
0: la cançó. Ah, Carles, cinquè punt. I anem a veure si et pot empatar el Gerard.
3: Estem ara al...
0: Estem al 2007.
1: Cert,
0: vale? Sí, 2007.
1: 2007 és això.
3: Sí.
0: I sona això.
3: És després.
0: No tant després, eh?
3: No, però un parell d'anys pot ser,
0: eh? 2010, punt pel Gerard, que jo crec que amb el punt que tenia extra
1: ha guanyat.
3: Empatem.
0: No, el pitjor de tot és que ha guanyat el Carles, que és el que menys sap de música de tota
3: la sala. El Carles és el que ha guanyat.
2: Sí, sí, però ara farem un CD jo, el Gerard Quintana.
3: Exacte.
2: Doncs bé, ara sí, arribem fins al final del programa. Ens haguéssim passat molta més estona. Gràcies, Marc, Àlex, Pol, Nil, Gerard, un plaer.
1: T'has passat bé?
3: Si un dia feu una marató de 24 hores, m'apunto.
0: Molt bé.
2: Comptem amb tu, esperem a tothom al primer concert a Barcelona a Sala Raza, els 40 anys de Sota Cabra.
3: Esteu convidats.
0: Però el camerino, no, també, com has de
3: sí, el camerino i amb els de Pound Gang.
2: Vinga.
3: Sí, que ho teniu clar, no sortireu vius d'allà.
2: Perfecte.
0: Ens
2: veiem al concert dels 40 anys de Sota Cabra. Gerard, esperem que t'ho hagis passat bé. Això és casa teva.
3: Vinga.
2: Visca la Riota i visca la ràdio.
3: Bum, bum.
5: La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

Avui parlem de The Doors, una de les bandes més influents, misterioses i polèmiques de la història del rock, però també d'un grup que, en només 6 anys, amb la seva formació original, va aconseguir crear una llegenda que encara avui continua viva. Parlarem de música, de poesia, de drogues, de judicis i d'escàndols, i d'un home que va convertir la seva pròpia vida en un mite, Jim Morrison.

Perquè, quan es parla de The Doors, és molt fàcil quedar-se amb la imatge del cantant guapo, carismàtic i rebel, el rei Llangardaix, el poeta maleït que bevia sense límit, provocava a tothom i va morir amb només 27 anys. Però, com passa sovint en aquest programa, la realitat és bastant més complicada que la llegenda. The Doors no haurien existit sense quatre persones molt diferents entre elles. Jim Morrison era la veu i la cara visible, un estudiant de cinema obsessionat per la poesia de William Blake, Arthur Rimbaud o Nietzsche. Ray Manzarek era el cervell musical del grup, un teclista amb formació en música clàssica i jazz que va ser capaç de crear un dels sons més reconeixibles de la història del rock. Robbie Krieger aportava una manera molt peculiar de tocar la guitarra, influenciat pel flamenc i els blues, mentre que John Densmore era un bateria amb una sensibilitat més pròxima del jazz que del rock. Curiosament, els Doors van triomfar sense tenir baixista fix, és a dir, en directe utilitzaven els pedals de baix de l'orgue Vox Continental de Ray Manzarek, i a l'estudi recorrien sovint a músics de sessió per gravar les línies de baix. Aquell detall, que podria semblar una limitació, acabaria convertint-se en una de les característiques més distintives del seu so.

Sikkert. Will the clock says it's time to close. El nom del grup tampoc va ser una casualitat. Morrison estava fascinat pel llibre The Doors of Perception d'Aldous Huxley, que parlava de l'expansió de la consciència a través de substàncies psicodèliques. Huxley, al seu torn, havia agafat el títol d'una frase del poeta William Blake: "If the doors of perception were cleanest, everything would appear as man it is, infinite." És a dir, perdó pel meu anglès, si les portes de la percepció es netegessin, l'ésser humà veuria totes les coses tal i com són, infinites. No surprise, still one place to go. Aquella idea encaixava perfectament amb el que Morrison volia transmetre. Per a ell, un concert no havia de ser només música. Havia de ser una experiència gairebé ritual, una manera de portar el públic fins als seus límits emocionals. Amb el temps, aquesta filosofia acabaria provocant alguns dels concerts més memorables del segle XX, però també alguns dels escàndols més grans de la història del rock. Perquè si avui The Doors debutessin, probablement les xarxes socials no parlarien només de les seves cançons. També parlarien dels concerts interromps, de les detencions de Jim Morrison, de les seves borratxeres, de les denúncies, dels judicis i de totes aquelles actituds que als anys 60 es disfressaven de rebel·lia, però que avui generarien titulars cada setmana. I el més sorprenent és que quan tot això va començar, ningú no pensava crear una de les bandes més importants de la història. Tot va començar una tarda qualsevol, en una platja de Califòrnia, quan dos estudiants de cinema es van trobar per casualitat després de feia mesos sense veure'ns. Un d'ells portava dies escrivint poemes i l'altre li va demanar que si havia escrit alguna cançó. Aquesta conversa canviaria per la història del rock per sempre.

van estar un temps tocant al Whisky Go Go, però van ser expulsats. Després de ser expulsat del Whisky Go Go, molts pensarien que la història dels Doors hauria acabat allà mateix. Havien perdut la seva principal font d'ingressos abans fins i tot de gravar un disc. Però, curiosament, aquell acomiadament va ser el que els va posar al mapa. Entre el públic d'aquells concerts hi havia productors, mànagers i gent de la indústria molt important que començava a parlar d'aquella banda amb un cantant imprevisible capaç de convertir qualsevol actuació en una experiència impossible d'oblidar. Poc després van signar amb Elektra Records, un segell que fins aleshores era conegut sobretot pel folk. El seu productor, Paul Rothschild, va entendre des del primer moment que The Doors no sonaven com ningú més. No hi havia una guitarra dominant com els grups britànics, ni harmonies vocals de l'estil dels Beach Boys. Tot girava al voltant de la veu hipnòtica de Jim Morrison i de l'orgue de Ray Manzarek, que pràcticament substituïa el paper del baix. Era un so estrany, fosc i elegant alhora. A finals del 1966, van entrar als Sunset Sound Recorders de Hollywood per gravar el seu primer disc. Les sessions van ser sorprenentment tranquil·les, a diferència del que passaria anys després. Jim encara mantenia una certa disciplina. Gran part del repertori ja feia mesos que sonava als concerts, així que moltes cancions es van enregistrar amb molt poques premses. La banda tenia clar quin era el que volia transmetre. A gener de 1967 va arribar el seu primer senzill, Break On Through, On To The Other Side. La discogràfica esperava un èxit immediat, però la realitat va ser una altra. La cançó va passar pràcticament desapercebuda. Les emissores trobaven massa agressiva i massa diferent del que sonava a la ràdio d'aquell moment. Durant unes setmanes va semblar que The Doors serien una banda més destinada a quedar-se pel camí. Però només calia esperar una mica més. El segon senzill, Light My Fire, una composició escrita principalment per Robbie Krieger, originalment durava més de 7 minuts, amb un llarg sol d'orgue i un altre de guitarra. Evidentment, les emissores de ràdio no estaven disposades a emetre una peça tan llarga, així que Elektra ens va publicar una versió reduïda de menys de 3 minuts. Aquella decisió va canviar completament la història del grup.

de cop, Light My Fire era a tot arreu. La cançó va arribar al número 1 dels Estats Units i Jim Morrison es va convertir gairebé de la nit al dia en una estrella. Entre el seu físic, la seva manera de moure's a l'escenari i aquella veu profunda va fer que moltes revistes el presentessin com el nou símbol sexual del rock, una etiqueta que ell detestava. Morrison volia ser recordat com a poeta, no com a ídol adolescent. L'èxit va portar a la banda als grans programes de televisió. El més important era l'Ed Sullivan, l'Ed Sullivan Show, per al qual havien passat els Beatles, Elvis Presley o The Rolling Stones. Abans de sortir en directe, un productor els va demanar a Jim que canviés la frase de Light My Fire. Volien eliminar el vers "Girl, we couldn't get much higher", perquè consideraven que podia interpretar-se com una referència a les drogues. Jim va acceptar, o almenys això va fer creure als responsables del programa, però quan les càmeres van encendre, va cantar la lletra original sense canviar-ne ni una sola paraula. En acabar l'actuació, un productor el va comunicar que acabaven de ser vetats, per sempre, del programa. Morrison simplement va somriure i, segons diverses versions dels fets, va respondre: "Ja hi hem estat una vegada, això era l'únic que volíem".

Aquell episodi va consolidar la imatge de Jim com a provocador disposat a desafiar qualsevol autoritat. El problema era que molta gent començava a confondre el personatge amb la persona. Morrison havia descobert que escandalitzar venia a discos, però també havia començat amb un joc molt perillós, cada vegada s'esperava que fos més imprevisible que l'anterior. Mentre tot això passava, la banda ja treballava en el segon àlbum, Strange Days, publicat també a 1967. Demostrava que l'èxit del debut no havia estat cap casualitat. Cançons com People Are Strange, Love Me Two Times o When the Music's Over mostraven un grup encara més fosc, més experimental i més obsessionat per explorar els límits de la música rock.

També era l'època en la que Jim començava a experimentar cada vegada més amb l'alcohol i l'LSD. Encara no havia perdut el control, però els seus companys ja notaven canvis. De vegades s'arribava tard als assajos, altres vegades desapareixia durant hores abans d'un concert. Sobre l'escenari continuaven sent magnètic, però ja començaven a aparèixer les primeres actuacions erràtiques que, amb els anys, acabarien convertint-se en una rutina. Malgrat això, el públic estava fascinat. The Doors ja no era

i s'havia convertit en una icona. Milers de persones acudien als concerts només per veure què faria aquella nit. Alguns esperaven una actuació brillant, d'altres, senzillament, volien veure si acabava detingut. Morrison començava a entendre que el públic no només escoltava les seves cançons, també volia assistir al seu caos.

A l'any 1968, la banda va publicar Waiting for the Sun, el seu tercer disc d'estudi. Tot i que avui molts fans prefereixen altres àlbums, en aquell moment va ser el seu major èxit comercial. El senzill Hello, I Love You, que estem escoltant ara, va arribar al número 1 dels Estats Units i demostrava que The Doors també sabien escriure cançons molt més accessibles sense perdre la seva personalitat.

Però, mentre el grup triomfava a les llistes d'èxits, l'ambient intern començava a complicar-se. Jim bevia molt més que durant els primers anys. Ja no era estrany que arribés als assajos després d'haver passat tota la nit despert, o que desaparegués durant hores i hores abans d'una actuació. Ray Manzarek explicaria més endavant que mai sabien quin Jim apareixia. De vegades pujava a l'escenari completament concentrat i oferia un concert extraordinari. Altres nits semblava una persona completament diferent. El primer gran avís va arribar al desembre del 67, durant un concert a New Haven, però les conseqüències es van allargar durant tot el 1968. Poc abans de sortir a l'escenari, un policia va sorprendre a Jim entre els vestidors amb una noia. Sense reconèixer-ho, li va ordenar que marxés i, davant la negativa de Morrison, li va ruixar la cara amb un spray lacrimogen. Jim va sortir igualment a actuar, encara amb els ulls irritats, i, a mig del concert, va començar a explicar al públic el que acabava de passar. No va trigar gaire en assenyalar directament al policia des de l'escenari. Els insults van anar pujant de to fins que diversos agents van interrompre el concert i el van detenir davant de milers d'espectadors. Va ser la primera vegada que un cantant de rock era arrestat en ple concert dels Estats Units. Lluny de perjudicar la seva fama, aquell episodi va reforçar la imatge de Morrison com el músic que no tenia por d'enfrontar-se a l'autoritat. Aquell tipus de situacions començaven a repetir-se massa sovint. En alguns concerts, Jim apareixia completament borratxo, improvisava monòlegs interminables o es negava a cantar les lletres originals. La resta del grup intentava mantenir les cançons mentre ell decidia sobre la marxa què volia fer. John Densmore explicaria que moltes vegades tocar amb Jim era com caminar sobre la corda fluixa. Qualsevol concert podia convertir-se en una obra maestra o en un desastre absolut. Come on. Love my girl.

Malgrat tot, quan Morrison estava inspirat, continuava sent un artista fascinant. Un dels millors exemples és 5-2-1, que està sonant de fons. Una de les cançons més agressives del disc. La seva lletra parla del conflicte entre els joves i una societat dominada per una generació molt més gran. Amb la guerra de Vietnam de fons i les protestes estudiantils omplint els carrers, molts joves van interpretar aquella cançó com un autèntic crit de rebel·lia. Però el problema era que Jim començava a confondre provocació amb autodestrucció. Ja no buscava només sorprendre el públic. Cada actuació havia de superar l'anterior. Com més escandalitzava, més parlava la premsa d'ell. I quan més parlava la premsa d'ell, més difícil li resultava escapar del personatge que havia creat. Tot va esclatar el 1 de març de 1969, durant un concert al Dinner Key Auditorium a Miami. Aquella nit, Jim va arribar tard, després d'haver begut durant hores. El pavelló estava ple de gom a gom i feia una calor asfixiant. L'ambient era molt tens des del primer moment. Morrison gairebé no podia mantenir-se dret. Interrompia les cançons constantment

i es dedicava a provocar el públic amb insults i desafiaments. Enmig del caos, va començar a cridar que tots eren massa passius i que s'atrevissin a trencar les normes. Segons alguns testimonis, fins i tot va insinuar que ensenyaria els genitals davant de tothom. El problema és que ningú no sap amb absoluta certesa què va passar després. Hi havia més de 10.000 persones al recinte, però les versions, encara avui, són contradictòries. Alguns asseguraven que realment es va abaixar els pantalons, altres afirmaven que només ho va simular. No existeix cap fotografia ni cap gravació que ho demostri de manera definitiva. Gonna make it, baby, in our prime. Això, però, no va impedir que les autoritats actuessin. Pocs dies després, Jim Morrison va ser acusat d'exhibicionisme i obscenitat, comportament indecent. La notícia va ocupar portades d'arreu dels Estats Units i desenes de concerts van ser cancel·lats immediatament. De cop, The Doors s'havien deixat simplement de ser una banda de rock. Ara eren un problema pels promotors d'ajuntaments i esdeveniments.

Per primera vegada, fins i tot els seus companys van començar a preguntar-se si la banda tenia futur. Ray, Robbie i John continuaven component i tocant millor que mai, però tota l'atenció mediàtica girava al voltant dels escàndols de Jim. El judici de Miami encara trigaria mesos en celebrar-se, però les conseqüències ja eren devastadores. Sense saber-ho, aquella nit havia marcat un abans i un després a la història de The Doors. El poeta rebel continuava captivant milions de persones, però el seu propi personatge començava a destruir tot allò que l'havia ajudat a construir. Després del desastre de Miami, The Doors estaven contra les cordes. Els concerts s'anaven cancel·lant un rere l'altre. Les asseguradores no volien assumir el risc de contractar la banda i molts promotors preferien evitar qualsevol problema. Jim Morrison encara no havia estat condemnat, però bona part dels Estats Units ja era culpable. La seva reputació s'havia passat de ser la d'un artista provocador a la d'un personatge perillós. Per primera vegada, els quatre membres de The Doors van començar a plantejar-se si volien continuar així. Ray, Robbie i John seguien tenint ganes de fer música, però cada entrevista acabava parlant del concert de Miami, dels judicis o de les borratxeres de Morrison. Les cançons havien deixat de ser la notícia. Malgrat tot, el grup va decidir fer exactament el contrari que tothom esperava. En lloc d'intentar repetir els èxits psicodèlics dels primers discos, van mirar enrere, van tornar al blues que tant admiraven des de petits. El resultat va ser Morrison Hotel, publicat a febrer de 1970.

L'àlbum començava amb aquesta Roadhead Blues, probablement una de les cançons més representatives de tota la seva carrera. El riff era senzill, brut i directe, molt allunyat de les atmosferes gairebé teatrals dels primers anys. Durant la gravació, Morrison va demostrar que encara podia ser un músic extraordinari. Quan s'ho proposava, aquell dia va entrar a l'estudi completament concentrat i va enregistrar una de les seves interpretacions més recordades.

La sessió també va deixar una anècdota curiosa. Per reforçar el so de blues de la cançó, el grup va convidar a John Sebastian, membre de The Lovin' Spoonful. Com que tenia problemes contractuals amb la seva discogràfica, no podia aparèixer acreditat amb el seu nom real i va signar el disc sota el pseudònim de G. Plugnis. Durant anys, molts fans no van saber qui era realment aquell misteriós músic. El disc va funcionar molt millor dels que molts esperaven. No va arribar a l'impacte del debut, però demostrava que The Doors encara tenien molt més a dir. Morrison semblava més madur. Ja no intentava seduir el públic com abans. Portava barba, havia guanyat pes i cada vegada s'assemblava menys a l'estrella de rock que apareixia a les portades de feia només 3 anys. Alguns periodistes deien que semblava un camioner més que un ídol juvenil. A ell, sincerament, li era bastant igual.

Però la calma va durar poc. Mentre gravaven el següent disc, LA Woman, Jim continuava bevent de manera descontrolada. Hi havia dies que arribava a l'estudi de bon humor i gravava diverses prenses gairebé perfectes. D'altres, simplement, desapareixia o era incapaç de cantar. Paul Rothschild, el productor que havia treballat amb la banda des del primer disc, va acabar abandonant el projecte. Estava convençut que The Doors ja havien perdut la inspiració i fins i tot va arribar a qualificar Riders on the Storm com a cocktail music, una opinió de la història que acabaria desmentint completament.

Sense Rothschild, el tècnic Bruce Botnick va assumir la producció i el grup va decidir treballar d'una manera molt més espontània. Les sessions es van fer a un local d'assaig de la banda, amb un espai molt més còmode que un estudi convencional. L'ambient era relaxat, i això es nota al disc. Per moments sembla que estiguéssim escoltant a quatre músics tocant junts en directe, més no a una producció mil·limètricament planificada.

d'aquelles sessions es van sortir algunes de les millors cançons de la seva carrera. Love Her Madly, que està sonant de fons, mostrava una cara molt més accessible del grup, mentre que Riders on the Storm, que ara escoltarem, es convertiria en una de les peces més elegants i hipnòtiques del rock. El so de la pluja, els trons de fons i la veu fantasmal de Morrison creaven una atmosfera única. Sense saber-ho, Jim estava enregistrant el que seria la seva gran última obra.

Quan L.A. Woman va veure la llum a l'abril de 1971, pocs s'imaginaven que també seria el final d'una etapa. Morrison estava exhaust. Les batalles judicials, l'alcohol i la pressió mediàtica l'havien consumit. Ja no tenia res d'interès en continuar sent el rei llangardaix. Cada vegada parlava més de poesia i menys de música. Necessitava desaparèixer durant un temps, allunyar-se del focus i intentar recuperar una vida normal. Per això, poc després de publicar el disc, va fer les maletes i se'n va marxar a París amb Pamela Coulson. Oficialment, era només un descans, abans de tornar amb la banda. Ningú, ni tan sols els seus companys, imaginaven que aquell viatge seria un comiat definitiu.

Mireu, una curiositat més que se m'acaba d'acudir. No sé si heu vist a Netflix el documental de Red Hot Chili Peppers, però Flea comentava que va ser escoltant aquesta cançó que se li va acudir ell i el seu amic fer una banda, i així va néixer els Red Hot Chili Peppers, escoltant aquesta cançó a un cotxe fumant molta marihuana. Aquella va ser les seves paraules. Riders on the storm. There's a killer on the road. Quan Jim Morrison va marxar cap a París a la primavera de 1971, oficialment només buscava descansar. Estava cansat dels judicis, de la fama, de la pressió constant. Volia allunyar-se dels Estats Units, escriure poesia i intentar recuperar una mica de normalitat. Al seu costat hi havia Pamela Curson, la seva parella des de feia anys, i probablement la persona que millor coneixia les seves llums i les seves ombres. París era un lloc especial per a Morrison. Admirava profundament els anomenats poetes maleïts, com Arthur Rimbaud o Charles Baudelaire. No em digueu res del meu francès perquè jo no sé parlar-ho. I li agradava la idea de viure en la ciutat on molts d'ells havien desenvolupat la seva obra. Passava hores caminant pels carrers, visitant cafeteries i escrivint en quaderns, i intentant portar una vida molt més tranquil·la de la que havia deixat enrere a Los Angeles. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love... Els seus amics explicarien més tard que, durant aquestes primeres setmanes, Jim semblava una persona diferent. Continuava bevent, però molt menys que els últims mesos amb The Doors. Fins i tot havia començat a parlar seriosament de tornar-hi a Estats Units, reprendre la grava i gravar la banda i gravar un nou disc. Ray sempre va defensar que Morrison estava recuperant les ganes de viure i que el descans ja estava fent molt bé. Però aquella calma era només l'aparent. L'alcohol l'havia castigat molt al seu cos durant els anys i encara hi havia rumors constants sobre el seu consum d'altres substàncies. Encara avui no existeix una versió completament clara del que va passar aquells últims dies. El 3 de juliol de 1971, Pamela va trobar Jim sense vida a la banyera del seu apartament.

La versió oficial francesa va ser molt simple, una aturada cardíaca. Com que les autoritats no van considerar la mort sospitosa, no es va practicar cap autòpsia. I, precisament, d'aquesta decisió és de la que ha alimentat tota mena de teories durant més de 50 anys.

Hi ha qui assegura que Morrison va morir per una sobredosis d'heroïna que ni tan sols era seva. Segons aquesta teoria, havia consumit droga pensant que era cocaïna. Una confusió especialment perillosa perquè Jim gairebé mai consumia l'heroïna. Altres afirmen que va morir als lavabos del club Rock and Roll Circus de París i que el seu cos va ser traslladat posteriorment a l'apartament per evitar un escàndol monumental. També existeixen conspiracions que asseguren que va fingir la seva pròpia mort per escapar definitivament de la fama, com passa també amb Elvis o Tupac Shakur. Encara avui apareixen persones convençudes que Jim Morrison continua viu en algun lloc. La realitat és molt menys cinematogràfica. No hi ha proves sòlides de que sostinguin cap d'aquestes històries. El que sí que sabem és que és un home que era un home de només 27 anys, físicament molt deteriorat i després d'anys d'excessos. Va morir lluny del seu país i gairebé en silenci. Ni tan sols els seus companys de banda van poder acomiadar-se'n. El funeral va ser tan discret que molts periodistes ni tan sols es van assabentar de la notícia fins dies després. Només un grapat de persones van assistir a l'enterrament del cementiri Pierre Lachaise, no ho intentaré pronunciar millor perquè no sé, a París. Amb el temps, aquella tomba es convertiria en un dels jocs de pelegrinatge més importants del món del rock, rebent cada any milers de visitants, que encara hi deixen flors, ampolles de whisky, poemes i missatges. La mort de Morrison també el va convertir automàticament en un dels membres més famosos del conegut Club del 27, aquell grup d'artistes que van morir a la mateixa edat, on també es troben Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tot i això, molts historiadors de la música coincideixen que aquesta etiqueta és només un mite cultural, que no pas un fenomen real, que el que tots compartien no era una edat màgica, sinó una vida marcada per la fama prematura, els excessos i una enorme pressió psicològica.

depredadors, la mort d'Agin va ser un cop devastador. Durant anys havien suportat les seves provocacions, els seus retards, les seves borratxeres, perquè quan pujava a l'escenari inspirat era capaç de crear moments irrepetibles. Aquell talent ara havia desaparegut per sempre, però, sorprenentment, la banda encara no estava disposada a donar-se per vençuda. Sense el seu cantant i líder, Ray, Robbie i John, decidirien intentar una cosa que gairebé ningú creia possible, demostrar que The Doors podien continuar existint sense Jim Morrison. La mort de Jim Morrison va deixar a The Doors en una situació impossible. La majoria de bandes s'haurien plegat immediatament, però Ray Manzarek, Robbie Krieger i John Densmore van decidir intentar-ho una vegada més. Cap i a la fi, els tres també havien compost moltes de les cançons del grup i estaven convençuts que The Doors eren molt més que una sola persona. Sense buscar un nou cantant, van optar per repartir-se la veu entre Ray i Robbie. Era una decisió arriscada. Sabien que ningú podia substituir a Morrison i tampoc creien que caurà en la temptació de buscar un imitador. Així va néixer Other Voices, publicat al 71, i Full Circle, a l'any següent.

Musicalment, tots dos discos tenien moments interessants. Es notava una influència molt més marcada pel blues, el jazz i fins i tot el funk, i demostraven que la resta del grup tenia molt talent. El problema és que gairebé ningú estava disposat d'escoltar-los amb la ment oberta. Pel públic, The Doors i Jim Morrison s'havien convertit en una mateixa cosa, sense aquella veu greu, sense aquella presència magnètica i sense la sensació de que qualsevol concert podia acabar en un desastre, molta gent sentia que faltava alguna cosa essencial. Les vendes van quedar molt lluny dels èxits anteriors, les gires van perdre força i les crítiques, en general, van ser fredes. No era tant perquè la música fos dolenta, sinó perquè el pes del micte era massa gran. The Doors estaven competint contra la seva pròpia llegenda. Era pràcticament impossible guanyar una batalla així. El 1973, en només 2 anys de la mort de Morrison, la banda va decidir separar-se. Sense grans anuncis ni escàndols, simplement van acceptar que aquella etapa havia arribat al seu final. Ray iniciaria una carrera en solitari i es convertiria en un dels grans responsables de mantenir viu el llegat del grup. Robbie Krieger continuaria explorant el blues i el jazz amb diferents projectes, mentre que John Densmore es dedicaria a escriure llibres i actuar en el teatre i defensar la història de The Doors des d'una perspectiva molt més crítica.

De fet, Densmore va protagonitzar una de les polèmiques més importants de molts anys després. A principis dels anys 2000, Ray i Robbie volien tornar als escenaris sobre el nom de The Doors of the, First Century, of the 21st Century, amb Ian Astbury, cantant de The Cult, substituint a Morrison. Densmore s'hi va oposar frontalment. Considerava que utilitzar el nom de The Doors sense Jim era faltar al respecte tant a la història del grup com als seus seguidors. El desacord va acabar als tribunals i finalment la justícia va donar la raó a Densmore. Des d'aleshores, Ray i Robbie van haver d'actuar sota els noms com a Riders on the Storm. Però, malgrat les discussions internes, la cosa mai no havia canviat. La influència de The Doors és difícil de trobar en una banda de rock alternatiu, hard rock, rock gòtic, que no els citi entre les seves referències. Patti Smith sempre ha reconegut la influència de la poesia de Morrison, i Pop va adoptar bona part de la seva actitud provocadora. Eddie Vedder, de Pearl Jam, també ha explicat diverses vegades la seva admiració pel grup, i fins i tot bandes tan diferents com Joy Division, Echo and the Bunnymen o Guns N' Roses han reconegut el deute que tenen amb The Doors.

La seva empremta no es limita només a la música. També van canviar la manera d'entendre la figura del cantant del rock. Abans de Morrison, pocs artistes convertien els escenaris en una barrella de teatre, poesia, improvisació i provocació. Després d'ells, molts ho van intentar. Alguns ho van aconseguir. Altres simplement van copiar la superfície sense entendre què hi havia al darrere. Però això, més de 50 anys després, The Doors continuen fascinant noves generacions, no només per les seves cançons, sinó perquè representen una època del rock que semblava capaç de desafiar qualsevol límit. I, precisament per això, també ens deien una pregunta inevitable. Fins a quin punt el mite de Jim Morrison ha acabat eclipsant el treball dels altres tres músics? Sense Ray, Robbie i John, probablement mai no hauríem sentit parlar del rei Jean Gardaix. Però sense Jim Morrison, The Doors tampoc haurien estat immortals. Quan avui pensem en The Doors, és molt fàcil pensar en el primer Jim Morrison. És normal, era la veu, la cara visible, el poeta, el provocador i l'home que apareixia a totes les portades. Amb el temps, la seva imatge s'ha convertit en una de les més reconeixibles de tota la història del rock. Els cabells llargs, els pantalons de cuir, la mirada perduda i aquella veu profunda que semblava sortir d'algun lloc, molt més fosc que un simple escenari. Però aquesta és també una de les grans trampes de la seva història, perquè The Doors no va ser mai només Jim Morrison.

Sense Ray Manzarek, probablement moltes cançons no haurien sonat com sonen. Sense la seva manera d'utilitzar l'orgue, de crear línies de baixa amb les mans i amb els peus per construir aquelles atmosferes tan fosques, el grup hauria estat completament diferent. Sense Robbie Krieger, compositor de cançons com Light My Fire o Love Her Madly, The Doors haurien perdut bona part de la seva sensibilitat musical, i sense John Densmore, aquella manera tan particular d'entendre la bateria, influenciada pel jazz, probablement tampoc haurien tindre mai aquell so tan imprevisible. Els mites acostumen a simplificar les històries amb... Ens agrada pensar que el geni apareix del no-res, escriu grans cançons i canvia el món pràcticament tot sol. Però gairebé mai funciona així. Darrere de moltes de les figures més grans de la música hi ha altres persones que, igual de talentoses, o simplement no van tindre la mateixa cara, la mateixa veu o la mateixa capacitat de convertir-se en llegenda. I Jim Morrison era una llegenda perfecta.

i potser massa perfecta. Perquè la història de Morrison té tots els ingredients que ens agraden. Un artista jove, guapo, misteriós, obsessionat per la poesia, les drogues i la mort. Un home que desafia l'autoritat, provoca la policia, escandalitza la televisió, beu fins a perdre el control i acaba morint amb només 27 anys en circumstàncies que avui encara continuen generant preguntes. És una història gairebé escrita per convertir-se en un mite, però darrere del mite hi havia una persona. I aquesta persona no sempre era fàcil de suportar.

L'alcohol va acabar convertint-se en una part inseparable de la vida de Morrison. Al principi, les seves provocacions podien semblar una forma de rebel·lia artística. Un concert imprevisible podia convertir-se en una experiència única. Una entrevista absurda podia alimentar la seva imatge de poeta misteriós. Un escàndol podria reforçar la sensació de que Jim no era com els altres cantants. Però, amb el temps, aquella rebel·lia va començar a transformar-se en autodestrucció. Amb els companys mai sabien quin Jim apareixia. Hi havia nits en les que pujava a l'escenari completament concentrat i demostrava per què era considerat un dels artistes més fascinants de la seva generació. I d'altres en les que simplement no podia actuar. Concerts interromps, retards, borratxeres, insults, improvisacions interminables. Per a la premsa, tot això podria resultar divertit, però els seus companys, que havien de continuar tocant mentre el cantant perdia el control, devia de ser molt menys romàntic. Aquesta és probablement la part menys còmoda de la llegenda de Jim Morrison. El talent no esborra els errors. Podem admirar la seva música sense convertir-lo en un sant. Podem reconèixer la seva influència sense justificar totes les seves decisions. I podem entendre que un artista sigui extraordinari i, al mateix temps, una persona profundament imperfecta. Les dues coses poden ser certes. De fet, pot ser aquesta gran tragèdia de Jim Morrison que va passar gran part de la seva vida intentant escapar de les etiquetes mentre construïa una imatge que acabaria sent més poderosa que ell mateix. No volia ser només un cantant, volia ser poeta. No volia ser només un ídol juvenil, volia ser artista. No volia que el públic el veiés com una persona convencional, volia portar-los a un altre lloc. I ho va aconseguir. And all the El problema és que, amb el temps, el públic va començar a esperar que Jim Morrison fos sempre Jim Morrison. Sempre imprevisible, sempre borratxo, sempre provocador, sempre disposat a fer alguna cosa que aparegués als titulars a l'endemà. El personatge es va convertir en una presó i cada vegada era més difícil saber on acabava el rei llangardaix i on començava Jim Morrison. Potser per això la seva mort es va convertir la seva història en una cosa encara més poderosa. Jim no va haver envellit davant del públic. No va haver de convertir-se en el veterà del rock intentant conviure amb la seva pròpia fama. No vam arribar a veure si hi hauria deixat definitivament l'alcohol, si hauria continuat escrivint poesia o si The Doors haurien tornat a tocar lluny. La seva mort ho va congelar tot. Per sempre tindrem a Jim Morrison amb 27 anys, perquè serà d'aquell jove misteriós que mira a càmera com si hi hagués alguna cosa que nosaltres no sabem. Per sempre quedarà associat a una època del rock semblava capaç de desafiar qualsevol límit.

Però potser això és precisament el més injust de la seva història, perquè mentre Jim Morrison es convertia en immortal, la persona que hi havia darrere desapareixia. I aquesta és la paradoxa. Jim Morrison va voler passar la història com un poeta, però el món el recorda sobretot com un mite. Un mite que bevia massa, que provocava massa, que destruïa massa. Un mite que encaixava perfectament amb la imatge del geni maleït que tant ens agrada imaginar. Però potser de la història de Doors és més interessant quan deixem de mirar només el mite. Quan escoltem Ray Manzarek construir aquell so impossible. Quan recordem que Light My Fire va ser escrita principalment per Robbie Krieger. Quan escoltem la bateria de John Densmore, entenem que rere d'aquell aparent caos hi havia quatre músics amb una personalitat extraordinària.

0: Get here and we'll do the rest.
1: The Doors van existir només 6 anys amb la seva formació original. 6 anys! I, tot i així, van ser suficients per publicar alguns dels discos més importants de la història del rock, crear cançons que encara avui coneixen milions de persones i demostrar que una banda no necessita sonar com totes les altres per triomfar. Podien parlar de filosofia, de mort, de sexe, de por i de llibertat. Podien convertir un concert en una experiència teatral. Podien fer que un poema sonés com una cançó de rock. I podien aconseguir tot això sense tindre un baixista fix. Però també van demostrar una altra cosa, que viure constantment al límit acostuma a tindre un preu molt alt.

0: He put his boots on.
1: Jim Morrison va passar anys jugant amb aquest límit. El públic l'aplaudia, la premsa l'alimentava, el personatge creixia i mentre tothom mirava el rei d'Engardash, Jim Morrison semblava anar desapareixent a poc a poc. Potser mai sabrem què hauria passat si hagués sobreviscut. Potser hauria tornat als Dadors. Potser hauria abandonat definitivament la música. Potser hauria aconseguit convertir-se finalment en el poeta que sempre havia volgut seguir, volgut ser. O potser hauria passat la resta de la seva vida intentant escapar d'un personatge que ell mateix havia creat. És impossible saber-ho. El que sí que sabem és que Dadors continuen aquí. Les cançons continuen sonant. And it came to a door.

I més de 50 anys després, encara podem escoltar Riders on the Storm, Light My Fire o The End, que està sonant de fons, i entendre per què aquella banda va ser diferent a totes les altres. Perquè The Doors no van ser herois, tampoc van ser simples rebels. Van ser quatre músics extraordinaris que van crear una obra irrepetible mentre intentaven sobreviure al seu propi èxit. D'alguns ho van aconseguir, d'altres no, i potser aquesta és la millor manera de recordar Jim Morrison, no com un sant, no com un monstre, ni tan sols només com el rei Llangardaix, sinó com un home extraordinàriament talentós, ple de contradiccions, que va aconseguir crear una de les figures més poderoses de la història del rock, i que, al final, potser va acabar sent derrotat per aquesta mateixa.

Perquè aquesta és la gran tragèdia de Jim Morrison. No és que el mite morís massa jove, és que el mite va sobreviure a la persona. I així arribem al final de la història dels The Doors, una banda que va deixar empremta a la seva música per la seva influència, pels seus excessos i per les ombres que van anar creixent al voltant del seu propi èxit. Soc Edgar, fins a la setmana següent, que serà, malauradament, l'últim episodi de Males Companyies, on parlarem una mica de totes les coses que no m'han donat temps de dir, que s'han tallat, o d'altres artistes que van ser molt, molt, molt males companyies. Adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo ves al bar.
2: No, ves a la demanar que et fotin fora a la ràdio.
5: Clar, perquè, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. I'm a

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no pugui pronunciar.
1: Potser la millor.
2: És tot aprofitable. Tot.
3: Ràdio Caldes.
4: La banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.